tenia jo una altra set. El va venir davant, però com ho fotem en el que t'ha vingut. Oh, fiu!